0: donne balba.
1: Tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, t